dies alzau el maun i salidà. Ai el viu, ai el viu, bia flors llets di. Mola pia.